0: poco más a comentar, Jordi.
1: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació. Durant molts dies aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast de Llobo Truene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
0: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo... en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido del que hayamos tenido, y esto demuestra un poco
1: el cortoplacismo,
0: ¿no?, que tenemos en la memoria, y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Llobo Truene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible, pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Llobo Truene. Analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallen.
1: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
0: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho...
1: Això per xarxes aniria molt bé, eh? La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
0: Pues esta semana posiblemente lo consigamos, porque bueno, la situación, Jordi, no cambia nada, y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente, en nuestra zona. Ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario, y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Llobo Truene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
0: Ja queden poquites.
1: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
0: No está
1: aquí,
0: mal.
1: Aquí lo dejan.
0: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas, no tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene, por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
1: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
0: Igualmente.
2: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
3: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de, per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs

0: parc de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
0: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandereencs i les santandereenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
0: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà la naturaula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
2: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos. Obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
2: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic, tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
2: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i

0: convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etcètera, etcètera.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
0: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps Ajuntaments ha posat en marxa, que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les nostres les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames, mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
4: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant han d'estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
3: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
4: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al Parc de Can Preses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
3: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any o quan estan previstes?
4: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de tots de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcan. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcan en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcan i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcan. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
3: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
3: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament es puguem oferir.
3: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i em sembla doncs, el més adient i el més sensat.
3: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
5: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizum con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
5: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
6: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I ja fa uns dies que Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
7: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
7: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
7: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
3: Mm-hmm. Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
7: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club, de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
3: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
7: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
3: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
7: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
3: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Siu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
7: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
3: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
7: Sí, segurament sí. O Argentina.
3: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
7: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
3: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
7: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
3: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
7: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix. I ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
3: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
7: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent li agrada i s'apunta, sí.
3: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
7: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
3: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
7: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
3: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
7: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
3: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
7: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
3: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
8: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
3: Uh-huh. En línies generals, com estan en el casal?
8: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
3: Uh-huh. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
8: Bueno, hi ha dos tipus. Fem casal el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tennis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica de pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres són, és més lúdic.
9: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem, del que ens estava relatant?
8: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, pues, anem variant. I ja al final pues, se'n van una horeta, horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
9: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
8: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
9: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
8: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
9: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Com, quina funció teniu vosaltres?
8: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
9: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
8: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
9: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
8: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
9: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
8: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el casal i els agrada, doncs que sigui una entrada per per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que s'apuntin a l'escola.
9: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
8: Bueno, pues els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
9: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
10: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
9: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
10: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
9: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
10: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que els nens surtin sempre amb un somriure.
9: Com és un dia tipus del Casal per la gent que no ha vingut mai al Casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
10: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
9: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
10: Doncs actualment tots són del club, vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
9: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
10: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
9: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
10: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
9: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del Casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
10: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
9: Això ja es feia, antigament?
10: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bé, no.
9: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
10: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
9: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
10: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
9: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
10: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
3: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu: oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que, més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
6: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
11: Bon dia.
1: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
11: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte. I amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
1: Promet, no?
11: Promet.
1: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
11: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
11: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
11: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, I enguany doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs, la colla castellera de la DROC ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs, perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que no, aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
11: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
11: Correcte.
1: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
11: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit, o sigui que esperem que
1: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
11: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
11: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
11: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
11: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Bish, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drac a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
11: Correcte. Després de tot l'espectacle drac, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica Barata, que és diguem una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
11: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
1: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
11: Correcte.
1: El Joaco.
11: El Joaco, sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no, que perduri en el temps, no, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
1: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
11: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
1: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
11: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
6: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
3: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal Sandra Palacios han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
12: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades. I vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir, no les podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
3: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan, què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
12: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part de...

0: intentem que sigui una mica adaptat al bike que està muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
1: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a Dissab. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
0: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai. I llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament. I van decidir que tot l'import que es recauda, doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu. Però després doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà i van dir, doncs millor pas de casa.
1: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
2: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
1: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
0: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratiu, salts, piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller, i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
1: déu-n'hi-do.
0: Sí. Sí, competeixen tots junts, o sigui, és com primera divisió i segona, tots junts, i clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat, és complicat.
1: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
0: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores quan les poses? Doncs bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
1: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat.

0: Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
1: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Mm-hmm. O sigui, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, mm-hmm. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, mm-hmm. perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
0: Mm-hmm. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
1: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim als grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
2: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part de que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo, però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure, necessita un munt d'hores, doncs tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
1: ho disfruten més
2: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
0: portar-ho a la ciutat.
2: Exacte, exacte. Mm-hmm.
0: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
1: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs que com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. O sigui, són balls molt, molt treballats i és molt bonic de veure.
0: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
4: I a continuació, en el Via directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olbert a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olbert a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
5: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
4: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
6: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. O sigui, i a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa. Perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui, doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
4: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
7: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
4: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
8: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podemos, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la, la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
4: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
9: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Alcarré Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
4: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
10: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. 1, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio y de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad, para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
4: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'igualtat, feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'igualtat, feminismes en plural i drets LGTBIQ+. La regidoria de seguretat ciutadana i protecció civil es passa a dir regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de serveis generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets a la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets a la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El misteri i els jocs de lògica són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque, de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floch i Isabel Llorach.
2: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorach i la Emily Floch, dues dones que, títol, he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
3: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
1: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
4: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
0: Amb Mònica Socies hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el calaix estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat, ona-latorre.cat. Cercant programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El calaix.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garán, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals dels Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecari del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Floch, modista i empresària vinculada a Gustav Klim, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorac, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que quan arriben a la redacció penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si a més saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorac i la Emil Floch, dues dones que títol he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè, clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípic el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorac va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Floch retratada pel Gustav Klim. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de centrar-me en la vida d'ell,

0: una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, volia tenir, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Flock era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any 28 anys ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixàvem enrere.
0: Eren vestits realment moderns que trencaven amb l'estètica encotillada, amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, de per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més en moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klim i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sé que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Flock, no, per mi ha estat una descoberta.
0: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners li permetien, doncs era una dona cosmopolita, era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, jo.
0: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que... Josep Maria de Sagarra s'inspira en ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i fa parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etcètera, etcètera. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'agrada una cosa. Valenta, has dit.
0: Digues.
1: Valenta.
0: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... el que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors se sortia bastant del rol que li hauria assignat la Societat Burgesa de Barcelona en aquell moment, sobre

0: sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pol·lulava o vivia al voltant de dels artistes de la secessió, que tots ells si realment eren un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i ella va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models, no van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció, formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan, sí, la posa, la cromàticament, etc, etc. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etc, etc. I tant l'una com l'altra no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... l'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, passaven pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No, no vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil i l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva. No es va agradar mai. És un quadre inacabat, també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No, no la va arribar a retratar. No li va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat perquè la mirada, precisament, d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
0: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no?, amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llorach no es va casar.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però aquesta relació, no?, amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
0: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'estàs robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
0: Diu,
1: me la dones?
0: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això també hi jugues molt, tu.
0: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? també he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No toca. No, sí. Tot no.
0: Inventada, aquesta sí que és la creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata en la Flora, que surt com a anècdota, o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo el 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut, al final és esplendorós.
0: Ai, gràcies.
1: No es pot explicar, com sempre, a mi m'encanta dir això.
0: Al final és autentiquíssim, a part de tot.
1: És cert, és que clar, jo anava a dir...
0: Sí, sí.
1: Com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí. A veure...
0: Sí, algú m'ha dit, jo l'estava llegint i pensava, com i m'ho van dir precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants. I és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
0: Convius dos, tres anys amb elles i llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona, com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? No, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passa malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt... I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
0: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
0: Sí, a mi també em feia patir, és això, em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre. Però també puc entendre l'Isabel, no?, i totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar contradiccions i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
0: A veure...
1: Són molt humanes i això és el que m'ha encantat. Són molt, molt humanes.
0: Molt bé.
1: Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí. Entreu en el seu univers... I a continuar escrivint, Berta.
0: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que en la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o que fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que al lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu. Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, eh? No podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR... No? Vull dir, tot al final molt... Llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
1: Sí. Acció n'hi ha molta. Els Rebels d'Antígona, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
2: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen el canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats els que no som tan joves, Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
1: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem sempre, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no?, en aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
2: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos el màxim d'hores enganxats al mòbil. Això es diu l'atenció. Lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de... l'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surten molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
2: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres, que igual no sortiria res de bo tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil, doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre.
2: Un desastre.
1: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
2: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera al llarg d'aquesta novel·la van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... No, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
2: Al final la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobareu uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
2: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa un les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors, la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada.
1: L'entorn,
2: la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra de que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, veure, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
1: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços, parlen, riuen, s'enfaden, però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai, és molt fort, no ho havia vist mai. Arribarem amb això?
2: Sí, i tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors, és com que la conversa es dilueix, i penso que en les generacions més joves ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics, sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors, jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
1: Ara m'has deixat morta. Sí. Sí,
2: jo també ho visc molt, tot molt intensament, al final aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
1: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluïdesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que els rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
2: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? De que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
1: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
2: Llavors, això ja seria per mi fantàstic, la veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
1: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
2: Moltes gràcies.
1: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però l'aia al cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
2: Les escenes d'acció intenten tenir el lector allà, però no, què passarà, no?
1: Sí. Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina.
2: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
1: Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
2: Esperem, també seria una gran notícia. Sí.
1: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí us recomanem Els rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de dir?
2: Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res.
1: Bueno, a mi em perdonen perquè soc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu és que sempre és el mateix i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc, etc, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, eh? Ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No han dit dates 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell també, doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran i precisament en la programació d'enguany, que mantenim igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar. Encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: Clar, i a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novo a l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que a priori la novel·la negra defuig una mica, eh? És molt complicat tocar la figura dels nens, i aquí doncs hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa en el 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que ja ens endinsarem, i tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no, quan tindrem amb un judici popular. És una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Serà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, Tecles i lletres, amb l'actuació de la piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández, detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte super esfereïdor que va de la família, i no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi, però he pensat que amb tantes coses que faig ja no vindrà d'una, jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat.
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí. Que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant.
2: Sí,
1: realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts. Mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: Té d'haver actualitat, i també doncs tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han Xirinacs aquest
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, tot va molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de deliberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal, i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí,
1: també,
2: perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que hi havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també. O sigui,
2: de novel·la,
1: teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·la s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que va arribar, no sé si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat,
1: molt
2: i enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, és un patiment, perquè aquí ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició, És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat,
1: suficient qualitat
2: que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs i no tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem qui.
2: Res més, ja. Res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar,
1: grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar, no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint a això... Se'n diu resistència cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
1: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual doncs, s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos. Obres que s'han iniciat a les dues bandes del parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. En marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
3: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb,

0: un temps ha posat en marxa, que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però a més és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, a la cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
2: I una responsabilitat. Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i a les mames, mira, que...

0: Tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
0: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les mini deixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
0: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos, perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
3: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
2: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
3: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al Parc de Can Preses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
2: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
3: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
2: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
0: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
2: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
0: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
2: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
0: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i em sembla doncs, el més adient i el més sensat.
2: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagat gatzamats, material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva l'adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
5: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
5: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui, sobretot, als casals d'estiu esportius.
2: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor de casal.
6: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
2: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
6: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
2: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
6: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
2: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
6: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club, de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
2: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
6: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
2: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
6: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
2: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
6: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
2: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
6: Sí, segurament sí. O Argentina.
2: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
6: Sí, hem pensat en tenir copes allà al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
2: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
6: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
2: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
6: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
2: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club, és un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
6: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
2: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
6: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
2: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
6: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. Esa és la meva sensació, vaja.
2: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
6: Sí, és el jugador del Sant Andreu de la Barca.
2: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit.
6: Sí, bueno, un partit o entrenament. Jo sóc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
2: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
7: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
2: En línies generals, com estan en el casal?
7: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
2: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
7: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
2: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que del que ens estava relatant?
7: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
2: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esportivament tenis. Quin és el tipus de perfil?
7: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
2: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
7: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, pues depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
2: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Quina funció teniu vosaltres?
7: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
2: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al casal? Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
7: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre. Ah, i llavors per mi és el primer casal. I, bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús, I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
8: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
7: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
8: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
7: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el casal i els agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquest sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que els apuntin a l'escola.
8: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
7: Bueno, pues els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
8: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
9: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
8: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
9: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
8: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
9: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que se'n sorprin sempre amb un somriure.
8: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
9: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs. I hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
8: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
9: Doncs actualment tots són del club. No tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
8: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
9: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
8: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
9: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
8: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
9: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
8: Això ja es feia, antigament?
9: Sí, però fa anys que es va parar. Sí, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer.
8: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
9: el que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
8: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a totes casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
9: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
8: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
9: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
8: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
1: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
10: Bon dia.
1: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
10: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
1: Promet, no?
10: Promet.
1: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
10: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran doncs, una mica més de música al recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
10: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
10: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades evidentment doncs a participar en actes com aquest, no?
10: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
10: Correcte.
1: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
10: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
1: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
10: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
10: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
10: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
10: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents, Així fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit, doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
10: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs, tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar, doncs, actes i festes, no?, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
10: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
1: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i la xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva, jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, del control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí que existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel, el que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia, és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc, demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la pensió en Triana, un dijous sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la pensió en Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

your ears. Mixcloud. Tu viaje nocturno empieza ahora.

0: Isla con Juan Antonio Casas.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
3: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de MeteoSap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de MeteoSap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures que no baixava la màxima dels 35 graus molts dies seguits, i volem fer balanç, i volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
3: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9-10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
4: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía. Un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco, un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto, con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana, pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que, bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
3: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació durant molts dies, aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast del Llop Autruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
4: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido del que habíamos tenido, y esto demuestra un poco el cortoplacismo, ¿no?, que tenemos en la memoria. Y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Llop Autruene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días, pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Llop Autruene. Analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallan.
3: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
4: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho.
3: Això per xarxes aniria molt bé, La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
4: Pues esta semana posiblemente lo consigamos, porque bueno, la situación, Jordi, no cambia nada, y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente. En nuestra zona, ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario, y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
3: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Llop Autruene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
4: Ja queden poquites.
3: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
4: No está
3: aquí ho deixem.
4: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas. No tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
3: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
4: Igualmente.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
5: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
3: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
5: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
3: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
5: Sí. Evidentment, hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
3: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandereencs i les santandereenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
5: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
3: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
6: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
3: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
6: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram

0: Esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
1: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del Talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment, hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que

0: un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè diguéssim amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però a més és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos. o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les nostres les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
4: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari, per tant tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
3: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
4: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el Parc de Can Preses, és un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
3: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any o quan estan previstes?
4: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
3: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que es pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Camp Prats i al Palau.
3: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells en zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten per benestar animal necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament es puguem oferir.
3: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i em sembla doncs, el més adient i el més sensat.
3: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
5: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
6: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
5: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
6: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
5: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
7: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
5: I ja fa uns dies a Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
8: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
8: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
8: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
9: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
8: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club, de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
9: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
8: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
9: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
8: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
9: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Ciu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
8: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
9: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
8: Sí, segurament sí. O Argentina.
9: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
8: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
9: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
8: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, sí, molt bé, molt bé.
9: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible sí. Que li doni la sombra.
8: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
9: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
8: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
9: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
8: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
9: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
8: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, per a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
9: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, és el jugador del Sant Andreu de la Barca.
9: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
8: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
3: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
10: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
9: En línies generals, com estan anant el casal?
10: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
9: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
10: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. i després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
9: Com és un dia tipus al Casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
10: Pues mira, al Casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
9: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el Casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis? Quin és el tipus de perfil?
10: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
9: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
10: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, pues depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
9: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis, quina funció teniu vosaltres?
10: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
9: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al Casal? Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
10: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
9: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
10: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
9: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
10: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el Casal i els agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que s'apuntin a l'escola.
9: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
10: Bueno, pues els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, pues igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas pues clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
3: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
11: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
9: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
11: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs no patir massa.
9: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
11: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que se'n sorprin sempre amb un somriure.
9: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
11: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs. I hi ha dies doncs que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
9: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
11: Doncs actualment tots són del club. No tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
9: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
11: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
9: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
11: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs el dia a dia del campus.
9: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
11: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
9: Això ja es feia, antigament?
11: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bé, no.
9: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
11: El que més valoren és sempre que els nens doncs es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs la comoditat d'estar doncs amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
9: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
11: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
9: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
11: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
3: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu: oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
7: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. l'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
5: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'agrupació de joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
12: Bon dia.
5: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'agrupació de joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
12: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
5: Promet, no?
12: Promet.
5: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'agrupació de joves, i tindrem PD Patxes.
12: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
5: Un recorregut diferent aquest any.
12: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
5: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
12: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava, no, trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual Any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació, i també nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs, la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a una d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
5: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades evidentment doncs a participar en actes com aquest, no?
12: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
5: Després a les 9 començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
12: Correcte.
5: Però el sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
12: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
5: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
12: Correcte.
5: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
12: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
5: Hauran taules i cadires.
12: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
5: Anem ara al show drag, que és habitual aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
12: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, no, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
5: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
12: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razmataz, que sol organitzar doncs actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
5: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
12: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres, seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix, l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
5: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
12: Correcte.
5: El Joaco.
12: El Joaco, sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no, que perduri en el temps, no, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
5: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
12: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
5: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
12: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
7: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
5: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
3: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal, Sandra Palacios, han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
13: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no les podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
9: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
13: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
9: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, com funciona?
13: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per... Intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí.
14: Sí.
13: Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
9: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
13: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu, però després doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs millor pas de casa.
9: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
14: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment hem de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
9: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
13: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller, i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els balls és que si no, no arriben. I llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim que fer Tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal. I aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
15: Déu-n'hi-do.
13: Sí, sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los

0: mínims, doncs els divendres, per exemple, pues, fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer, fent dues modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes, i després solo dents, perquè com que han de ballar, pues, també s'ha d'incloure el solo dents, i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Pues, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
1: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta aquí al practica?
0: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé... Uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
1: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
0: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que si amb ella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè clar, també necessites unes pistes en condicions, però per sorpresa meva l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats, hi ha la modalitat de show, que és molt xula i a més és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant, i llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble, i a veure, si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
2: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs, perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria... portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet, i és una manera de patinar però en conjunt, és a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors és, a part que és bastant espectacular. Aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo, però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
3: ho disfruten més
2: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem...
1: portar-ho a la ciutat.
2: Exacte, exacte. Mm-hmm.
1: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte, perquè no se'l poden perdre.
0: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs, com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. O sigui, són balls molt, molt treballats i és molt bonic a veure.
1: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7.

0: de la tarda al complex esportiu l'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació d'ISAP.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: I a continuació, en el Via Directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització d'administració permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javier Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se regidoria de participació ciutadana i transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
3: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
2: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
4: Aquest ple ha tingut molta història, eh? Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme, eh? Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui, eh? O sigui, i a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagogia no s'ho empassa. Perquè tu quan la utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca, això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui, doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
2: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
5: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre, cuanto antes un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros de nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
2: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
6: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
2: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
7: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del carrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
2: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
8: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, Hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
2: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets a la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets a la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila, tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
3: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
3: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
3: Sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
3: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, I per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
4: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
4: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
4: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
2: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
4: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
4: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
2: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
4: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
2: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
4: un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots podem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
2: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
4: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
2: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
5: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que

0: i els orins, i a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
0: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
0: i
1: una responsabilitat. Correcte,
0: unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos, o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
0: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
0: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi, i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
0: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos, perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
3: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els els animals, que també han de sociabilitzar i, per tant, estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que, per tant, les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat

0: t'avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
1: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
0: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el parc de Campreses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant, el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el parc de Campreses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
1: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que iniciïn aquest any o quan estan previstes?
0: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
1: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Camp Prats i al Palau.
1: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents, o sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
1: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrena en el teu barri, no?
2: Sí, i tant, i a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i ens sembla pues, el més adient i el més sensat.
1: L'actualització permetrà renovar 4 espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9 i 49 minuts del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia emmagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11 i 40 minuts de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantes persones herides i danys materials molt importants.
4: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
5: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
4: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
5: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
4: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
6: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
7: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
6: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
7: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
6: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
7: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
6: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
7: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja. I això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
6: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
7: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
6: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
7: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
6: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
7: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
6: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
7: Sí, segurament sí. O Argentina.
6: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
7: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
6: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
7: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus I sí, he tingut molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als quatre punts que tenen sombra, menys un, que és impossible sí. que li doni la sombra.
7: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup, que has dit que no té sombra, que per això, que estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
1: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
7: Sí, sí, sí. L'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí, sí.
1: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
7: Sí, sí, sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí, sí.
1: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
7: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
1: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
7: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
1: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
7: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí, sí. Si s'apunten, sí que poden.
6: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
8: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
1: Uh-huh. En línies generals, com estan en el casal?
8: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
1: Uh-huh. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
8: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
1: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
8: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
1: Mm-hmm. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
8: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90%, són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
1: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
8: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tennis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
1: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tennis, és a dir, us dediqueu al tennis, sou professors de tennis, sou persones que simplement us agrada el tennis. Com, quina funció teniu vosaltres?
8: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
1: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al Casal, aquest any enguany hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
8: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
1: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
8: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
1: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tennis i que després segueixin al club?
8: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tennis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que s'apuntin a l'escola.
1: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
8: Bueno, pues els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues, poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix pues, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
1: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
9: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
1: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
9: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
1: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
9: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que ens sorprèn sempre amb un somriure.
1: Com és un dia tipus del Casal per la gent que no ha vingut mai al Casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
9: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
1: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
9: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
1: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
9: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
1: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
9: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
1: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
9: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
1: Això ja es feia, antigament?
9: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer.
1: Quin és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
9: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
1: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
9: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
1: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
9: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
6: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu, compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
4: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
10: Bon dia.
4: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigüestoses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
10: Sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, la veritat que apunta a maneres.
4: Promet, no?
10: Promet.
4: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem PD Patxes.
10: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran doncs una mica més de música al recorregut.
4: Un recorregut diferent aquest any.
10: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
4: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
10: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat, d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
4: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest, no?
10: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
4: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
10: Correcte.
4: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
10: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
4: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
10: Correcte.
4: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
10: Correcte. com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
4: Hauran taules i cadires?
10: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
4: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
10: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un Show Drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del Show Drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al Show Drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
4: Doncs serà el Show Drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
10: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razmataz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no?, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
4: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
10: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
4: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el Show Drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de MeteoSap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de MeteoSap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures que no baixava la màxima dels 35 graus, molts dies seguits, i volem fer balanç, i volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9-10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
3: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía. Un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco, un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
2: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació durant molts dies, aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast de Lloba Otruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
3: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido de que hayamos tenido, y esto demuestra un poco el cortoplacismo, ¿no?, que tenemos en la memoria, y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Jove Truene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días, pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Jove Truene, analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallen.
2: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
3: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho...
2: Això per xarxes aniria molt bé, eh? La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
3: Pues esta semana posiblemente lo consigamos, porque bueno, la situación, Jordi, no cambia nada, y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente. En nuestra zona, ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
2: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Jove Truene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
3: Ja queden poquites.
2: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
3: No está
2: aquí ho deixem.
3: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas, no tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
2: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
3: Igualmente.
1: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de, per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
4: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
5: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
5: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic, tan necessari amb el temps que estem vivint ara. No?
5: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs amb l'objectiu que des d'inici

0: fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
0: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però a més és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, a la cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara informatius, no?, d'una manera dinàmica.

0: i divertida, pues que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, pues això, de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, pues, el que ja ha dit l'alcalde, pues, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
0: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
0: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
0: i
1: una responsabilitat.
0: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
0: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
0: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les mini deixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
0: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
3: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè que tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
2: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
3: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el parc de Campreses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el parc de Campreses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
2: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
3: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcant, i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
2: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
0: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Camp Prats i al Palau.
2: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
0: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament es puguem oferir.
2: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
0: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I ens sembla pues, el més adient i el més sensat.
2: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos, que han provocado tantas víctimas mortales, tantes persones herides i danys materials molt importants.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
4: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
4: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I ja fa uns dies a Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
2: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
6: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
2: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
6: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
2: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
6: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
2: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
6: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
2: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
6: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
2: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
6: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
2: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
6: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
2: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
6: Sí, segurament sí. O Argentina.
2: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
6: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
2: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
6: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
2: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
6: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no, i no es pot fer res més.
2: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant de l'any i s'enganxin al futbol?
6: Sí, sí, sí. L'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí, sí.
2: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
6: Sí, sí, sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí, sí.
2: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
6: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, que pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això, és la meva sensació, vaja.
2: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
6: Sí, és el jugador del Sant Andreu de la Barca.
2: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
6: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí, sí. Si s'apunten, sí que poden.
2: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
7: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
2: Uh-huh. En línies generals, com estan anant el casal?
7: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
2: Mm-hmm. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
7: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
2: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem, del que ens estava relatant?
7: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
2: Mm-hmm. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis? Quin és el tipus de perfil?
7: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
2: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
7: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
2: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres.
8: sou professionals del tennis, és a dir, us dediqueu al tennis, sou professors de tennis, sou persones que simplement us agrada el tennis, com, quina funció teniu vosaltres?
7: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
8: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
7: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
8: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
7: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
8: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
7: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquest sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que els apuntin a l'escola.
8: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
7: Bueno, doncs els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara, doncs, poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix, doncs, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
8: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
9: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
8: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
9: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant, doncs, no patir massa.
8: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
9: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que se'n sorprin sempre amb un somriure.
8: Com és un dia tipus del Casal per la gent que no ha vingut mai al Casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
9: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs. I hi ha dies, doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem, doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
8: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest Casal?
9: Doncs actualment tots són del club. No tenim cap nen de fora, Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
8: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
9: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
8: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
9: Doncs tots els entrenadors som del club i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
8: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
9: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
8: Això ja es feia, antigament?
9: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, bueno, des de l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bueno.
8: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
9: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
8: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
9: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
8: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
9: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
8: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
10: Bon dia.
1: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
10: Sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, la veritat que apunta a maneres.
1: Promet, no?
10: Promet.
1: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem PD Patxes.
10: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran doncs, una mica més de música al recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
10: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acurtar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
10: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat, d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs a participar en actes com aquest, no?
10: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
10: Correcte.
1: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
10: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
1: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs, a l'esplanada.
10: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
10: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el Punt Lila, que per qualsevol incident, per informació, per de més, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires?
10: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al Show Drag, que és habitual aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
10: La veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
10: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razmataz, que sol organitzar doncs actes i festes, no?, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
10: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs seguim, doncs, any rere any volem apostar doncs que la Perla, la geganta, doncs sigui com l'eix l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
1: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
10: Correcte.
1: El Joaco,
10: sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no?, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
1: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
10: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot doncs puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no?, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
1: Doncs esperem que sigui així, esperem doncs, que sigui un èxit, que molta gent doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici i que tot després es traslladarà doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
10: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us a totes allà.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
2: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal, Sandra Palacios, han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
11: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no les podem deixar sense festival i van dir, bueno, pues aquest any quan acabi la temporada més o menys farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
2: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
11: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
2: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
11: Sí, els balls són coreografies i portant la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
2: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
11: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu. Però després doncs, vam veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà i van dir, doncs millor pas de casa.
2: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
12: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment hem de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, hem de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
2: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
11: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller, i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixos és que si no, no arriben. I llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal. I aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
2: Déu-n'hi-do.
11: Sí. Competeixen tots junts, o sigui, és com primera divisió i segona, tots junts, i clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat, és complicat.
2: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
11: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores quan les poses? Doncs bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
2: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
11: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
2: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent.
13: Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
11: Bueno, objectius, pues, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan

0: ens agradaria doncs, muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet i és una manera de patinar però en conjunt, és a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, ha estat, és molt, la veritat és molt xulo, però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
1: ho disfruten
0: més amb companys i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
2: portar-ho a la ciutat.
0: Exacte.
2: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
3: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no. S'ho curren molt. O sigui, són balls molt, molt treballats i és molt bonic de veure.
2: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al Complex Esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
5: I a continuació, en el Via Directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcció.

0: correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i Dolber a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea de territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
1: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
2: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca, això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la Audiencia Ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
4: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
5: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del carrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia, y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el Pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos que, por supuesto, van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'Habitatge s'annexa a l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials, abandona l'àrea de Territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'Habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de Transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de Control de les Activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila, tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de serveis socials adoptarà la denominació de regidoria de drets socials, mentre que la d'educació, infància i família passarà a dir-se regidoria d'educació, infància i famílies. Finalment, la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i ben retrobats. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, i atès que aquest dissabte és l'aplec de sardanes de Sant Andreu de Llavaneres, organitzat pel Casal de Llavaneres, on el mestre Joan Bosch i Serrador els hi va dedicar una sardana, cediré la paraula al meu company de Ràdio Vilafant, Martí Auger, del programa Esclat de Tenora, perquè faci la presentació d'aquesta sardana del mestre Bosch, enregistrada en directe en el moment de l'estrena.
2: L'última estrena d'avui és d'en Joan Bosch Serrado. El seu títol és Temps de Minerva, interpretada per la Llobregat i estrenada també a Sant Andreu de Llavaneres el passat dia 6.

Hem escoltat interpretada per la Principal de Llobregat "És temps de Minerva", d'en Joan Bosch Serrado. Fou estrenada a Sant Andreu de Llavaneres el passat dia 6.

0: Esteu escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Bé, després d'aquesta presentació del company de Ràdio Vilafant, Martí Auger, del programa Esclat de Tenora, enfilem el programa d'avui amb l'acompanyament musical que originalment us teníem preparat per dissabte, per dimarts de la setmana passada. Però per causes alienes a aquest programa no es va poder fer el programa i la cobla viladolesa que teníem pensada, atès que era la festa major d'aquesta vila del Baix Llobregat, ens acompanyarà avui. La primera de les sardanes porta per títol El Parc d'Olesa i és de Jaume Ventura i Tort.

Seguim ara amb una sardana del compositor de Martorell, Daniel Gasulla i Porta, una sardana que va dedicar a la pròpia cobla, per això li va posar per títol Cobla Vila d'Olesa, de Daniel Gasulla.

Seguirem ara amb una sardana del mestre nascut a Olesa, Josep Martínez i Vinaròs, tot i que va estar molts anys afincat a Sabadell. Aquesta sardana porta per títol Olesa, el meu poble.

La sardana següent està dedicada a qui va ser durant molts anys l'ànima, el pal de paller, diem-li com vulgui, l'incansable, el pancaire, l'Antoni Pons, d'Olesa de Montserrat. Doncs el compositor Josep Carbó li va dedicar aquesta sardana que tot seguit ens interpreta la Cobla Vila d'Olesa i que porta per títol l'Antoni.

Déu-m'hi-do aquesta sardana del mestre Josep Carbó. Un dels oficis que pràcticament, si no s'ha perdut del tot, gairebé està extingit, és el de canceladé. Doncs el compositor Carles Rovira va dedicar aquesta sardana al Salvador Canceladé i li va posar aquest mateix títol. Deu ser un de les persones que salaven o tallaven cancelades a Olesa de Montserrat. Salvador Canceladé, de Carles Rovira.

0: Escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla viladolesa amb aquest reguitzell de sardanes doble, és un disc compacte doble, i ara canviem de format, perquè anem al disc compacte número 2, i la primera de les sardanes que ens ofereix és una altra sardana del mestre Josep Carbó, que porta per títol L'Aplec d'Olesa.

Sardana llarga aquesta del mestre Josep Carbó. Seguim ara amb una sardana del mestre Joaquim Soms i que porta per títol Olesa Sardanista. Com tot el que avui estem escoltant, ens acompanya musicalment la Cobla Vila d'Olesa.

És ara el torn del compositor olesà Joan Segura, guanyador de la sardana de l'any amb la sardana 50 anys junts. Ara, però, la seva sardana, que tot seguit ens interpretarà la Cobla Vila d'Olesa, porta per títol Olesa lleva 57, de Joan Segura, compositor olesà.

I la cobla Vila d'Olesa acabarà el repertori d'avui amb una sardana d'en Josep Auferil. Porta per títol Ofrena a Olesa i, com dèiem, serà la darrera de les interpretacions de la cobla Vila d'Olesa.

I ja per acabar el programa d'avui ho farem a ritme de pas doble, per si us ve de gust ballar on estigueu, al menjador, a la saleta, on us vingui de gust, ja que amb la cobla contemporània marxarem amb un pas doble de Manuel Penella Moreno, compositor valencià nascut a València i que va morir a Cuernavaca, Mèxic. Porta per títol El Gato Montés. L'arranjament per a cobla és de Jeroni Velasco i la versió solista de Castanyoles amb cobla per Gabriel Robles. Amb El Gato Montés, pas doble, marxem avui. Que tingueu molt bon cap de setmana, sardanista. Adéu-siau a tots.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
1: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. En marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
3: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
3: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
3: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
3: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps, doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
3: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
4: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
4: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
4: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
4: I
1: una responsabilitat.
4: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
4: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i a les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
4: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
4: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos, perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
3: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari, per tant tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
5: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
3: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais.

0: es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
1: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
0: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
2: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
0: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
2: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament els puguem oferir.
0: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
2: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I em sembla doncs, el més adient i el més sensat.
0: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 minuts del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 minuts de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

0: Víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
0: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
1: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
1: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andreu de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
3: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
4: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
3: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
4: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
3: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
4: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
3: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
4: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja. I això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
3: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
4: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
3: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
4: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
3: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Sant? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
4: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una activitat mínima.
3: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
4: Sí, segurament sí. O Argentina.
3: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
4: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
3: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
4: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
3: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
4: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix. I ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
3: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
4: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
3: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
4: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
3: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
4: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. Esa és la meva sensació, vaja.
3: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
4: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
3: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit.
4: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. Sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
3: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
5: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
3: Uh-huh. En línies generals, com estan anant el casal?
5: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
3: Uh-huh. Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
5: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
3: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
5: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues bueno, anem canviant, i com he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
3: Uh-huh. Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
5: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90%, són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
3: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
5: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
3: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Com, quina funció teniu vosaltres?
5: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
3: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al casal? Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
5: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre. Ah, i llavors per mi és el primer casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús, I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
6: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
5: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
6: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tennis i que després segueixin al club?
5: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tennis i proven el casal i els agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que s'apuntin a l'escola.
6: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
5: Bueno, pues els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues, poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix pues, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
6: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
7: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
6: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
7: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
6: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
7: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que ens sorprèn sempre amb un somriure.
6: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
7: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
6: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
7: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
6: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
7: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
6: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
7: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
6: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
7: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
6: Això ja es feia, antigament?
7: Sí, però fa anys que es va parar. Sí, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer.
6: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
7: el que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
6: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
7: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
6: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
7: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
3: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
0: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
8: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigüestoses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
8: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
8: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem PD Patxes.
8: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
8: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
8: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat, d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs a participar en actes com aquest, no?
8: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
8: Correcte.
0: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
8: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
0: surti per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
8: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
8: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
8: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
8: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no, de, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit, doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit, doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
8: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs, tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razmataz, que sol amenitzar, doncs, actes i festes, no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI. I creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
8: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix, l'eix central, no, dels nostres actes. I sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Anion a ser K-popers. Són en Kim Jong-so i Mnida. Sóc en Kim Jong-so. Cansa Mnida. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 275 de K-pop History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ives, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Odd Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any, i esperem que us acompanyi aquesta sessió non-stop.

0: Hi, boys and girls. This is K-pop History with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens en anirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos, aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

must be an ending to it all. Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant. Veus-me?

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Arthur Frankel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any, per primera vegada en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic alguna vegada? Moltes vegades.

bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et dona...

0: Be happy.
1: Be happy. Δηλαδή, κατά σε φαλής, βάλ' τα πένα, ιντανταρού.
0: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
0: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
0: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sisters, gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 2, 4 a 2, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes. Les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Royal. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the beach? On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria ara aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots, en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Ray Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes.

0: Vincent. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon Hola. Dia.
0: Què tal la calor?
2: Pues malament.
0: Què? Fatal.
2: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho he
2: de dir. No, ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
3: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
1: Som-hi.
3: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava temporada.
1: Sí.
3: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO. Ah. I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
3: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
3: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
3: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de...
1: Sí, home, que era un cura.
0: Alma. Sí,
3: que era un cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
3: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a gent que l'ha escollit. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit, aquesta sèrie.
1: I es va estrenar a les...
3: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
3: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
3: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
1: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt Mediaset.
3: O sigui, ja estava feta, no, no és que... No, no, fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot el calaix i mira, espera el moment...
3: Això és el que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posa-la després de First Dates.
1: A veure, la
3: idea... Home, si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada.
0: Què dius?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em vaig quedar flipant. La Sandra Barneda,
1: sí.
0: Que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
3: Que no. Per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí? On no es feia això?
3: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
3: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de sèries també.
3: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcioni i els intenti posar millor horari a la seva cadena principal.
3: Està en un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
3: No,
0: gens ni mica.
3: Els pobres treballadors sí, els que manen, correcte. Mira tu, haver pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
3: Treballadors ja se m'entén quan
1: em refereixo. Correcte, amb això m'hi referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
3: Què volem mirar?
0: Què volem mirar?
3: No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
3: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
3: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc, s'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicant molt, però a veure si aquí el tenim tranquil·let.
1: A veure.
0: Qui vol començar?
3: M'és igual. Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es nota tant qui ha fet cadascun.
3: Home, segur.
1: Perquè a nivell del format del guió...
3: No, per les sèries que s'han quedat...
0: No, per l'estil.
3: Ah, jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
3: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
3: que vol mirar. Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no,
3: per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
3: En parlarem després. Venga, abans, va. Jo, aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
3: Que la... Estàs... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
4: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
5: The Bene Gesserit. Their tyranny is getting worse.
6: You continue to turn down my generous offers.
7: My family, our five abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
8: I knew I was getting
0: a... A veure.
3: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
3: És a dir, és la sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson, i crec que es diu Lena Wiley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona, segur.
3: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat... Les sèries,
1: sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
1: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
1: Fem una cadascuna,
0: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
1: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
9: Must have got knocked down in a storm or something.
10: It's a pretty selective storm.
11: What are they doing?
10: Can we just leave, please?
11: Jim!
12: In this dirty old part of the city.
10: Maybe we'll use the sign for the highway.
9: We didn't miss the sign.
12: When the sun refused to shine.
13: Can I help you?
9: We got on a detour off the highway and cell service around
13: here. Got your family with you?
0: Tu diràs.
1: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
0: New Flowers.
1: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael,
3: no.
1: Pot ser?
3: No,
1: o Michael era ell?
3: Ni idea.
1: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i... se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar, però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar, doncs pues venga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
1: I tu?
0: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
1: És el que t'he dit, que el primer no el trobava.
0: Ah, m'ho has dit. Pues mira, sí, no, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
3: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
3: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
0: vale.
3: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
13: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
14: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
15: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
16: Se veían los agujeros de bala.
17: ¿Qué va a pasar?
18: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
19: De pronto se había desatado la locura.
20: Connor Stallions era el rey del cuadrilátero.
21: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
22: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
23: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
24: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
25: Esto va más allá del deporte.
26: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
27: Y de repente toda mi vida cambió.
28: Un momento, una mala decisión.
29: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
3: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
1: Sí.
3: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història, i explica una mica, doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, algun dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
3: Sí, a part aquí està... són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, de moment són d'això de que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, ¿vale? Vaig per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador.
1: Carai.
2: Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix.
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No, sí.
2: No, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf! Més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo?
6: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
8: Puede estar tranquilo. La UPD siempre le protegerá.
9: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
10: A ver, un segundo.
9: Jamás descansará.
11: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No va ser res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, o sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te
1: no,
2: saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per aquí.
3: Sí, ho he confirmat.
1: Ah,
3: la van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
12: Ballo de llisatges.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit enguany. Suits.
13: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
14: You are looking at the best closer this city has ever seen.
15: Closer, huh?
16: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
17: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
18: The Chilton Hotel on Park Avenue.
19: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, quan? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo ho sé, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada.
3: O sigui, que no passa és que... No,
1: si... Mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar-se.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, pot ser si vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà a un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és el que passa.
2: Si tu proposis, en 2 mesos...
3: Que no m'ho vull proposar.
1: 2 mesos mirar Suits. No.
3: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només mirar
3: sèries. Són 2 mesos. Mirant 2 capítols al dia.
2: Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
12: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
15: El mundo ha cambiado, papá.
5: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
20: No se preocupe, los dos son multigénero.
5: Ajá. ¿Somos multigénero?
21: ¿5 estrellas?
5: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això, el micro.
2: El micro s'haurà fet mal,
1: clar.
2: Sí.
3: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho aniria bé.
2: M'encanta.

0: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
1: Deja que sea tu abogada.
2: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
2: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Bueno, sí. És, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
2: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
2: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
2: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
4: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
2: Ah, sí.
4: Que és The Office.
3: Sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
4: Ara són les d'orills, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
4: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
0: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It's our last day. We're out of time.
5: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
6: Richard, I am selling the building.
7: Only love. Make it rain.
8: This bad restaurant is flooded. Delivery's cut us off.
9: We're gonna run out of food.
2: Jo no l'he vist, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
4: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, no, no, crec que...
4: És una sèrie que indueix a més molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
4: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
2: Molt bé.
3: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
4: Sí.
2: Molt bé. Ivan?
4: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta...

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El Polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor. Bueno. Una mica bastant lligat.
2: Sí. Ja, ara,

0: Són els llibres que més m'agraden. A mi n'estic llegint un intens. És que, a més, això, a mi l'estiu em porta més a llegir, que a mirar.
1: Sí.
2: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
0: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
0: Però...
1: una miqueta de cada.
0: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
2: No, si no, les no podem mirar, de deures. No,
0: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
2: i ja no només és...
0: són
2: ja...
0: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Perquè, sí. A fi,
1: i dona gràcies. Dir,
0: són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
0: Que tenim un missatge. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
1: A govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, En somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell, mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic. Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lovely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison, la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
4: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
6: ¿Tienes hermanos?
4: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
7: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
16: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
17: Nos superan en número y armamento.
18: Can bring the rain.
17: No tenemos dinero.
18: That fall.
17: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
6: We threw a rod. Get comfortable.
18: It's gonna be a while.
6: He's got the wrench. He's... No. We gotta wait here.
18: What are you talking about?
6: On the plane. Yeah,
2: what? I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
19: Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
6: This is the airplane experience.
19: Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
20: Soy Tom Lofty.
21: Encantado, Tom. Arthur.
20: ¿Te apetece tomar un café?
21: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
20: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
20: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
21: ¿Hubo canibalismo?
20: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
21: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
20: ¿El qué?
21: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
20: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
20: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
22: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
22: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i, amb èxit, aconseguim posar-nos els pèls de punta.
22: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres? Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
20: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
23: Díselo, Shep Clark.
20: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
23: Ciérralo todo. Para empezar.
24: Tienes toda la razón.
20: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
24: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
23: Se lo ha llevado la niebla.
20: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
23: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
20: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
23: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
20: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
23: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
20: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
23: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
20: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
23: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
20: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Altaldía.
23: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
23: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
20: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes? Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina, o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, a música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Giambattista Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsoyer, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, és clar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'escena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne una ària original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove que coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el jardí del comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla.

En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un altre Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que l'Indoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'indora arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'indora és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu.